de succes de mèrit. Pot crear-li el nostre. Entonces, ni mis promesas.